0: para cambiarte, y el pelo, secártelo muy bien con secador para que no quede mojado y te puedas constipar.
1: Pues abrigarse bé i alimentar-se bé, evidentment, també és molt important per a combatre el fred. Doctora Barosala, moltes gràcies i la setmana que ve més.
0: De res, un plaer. A cuidar-se. Adeu.
2: ADN, València Club de Futbol. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip. Amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
2: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
2: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
2: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
2: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
2: Ni de la Academia.
1: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
2: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
2: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
9: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Hem parlat de higiene, d'alimentació, de vacunes, de primers auxilis. Avui anem a parlar amb el doctor de l'Acadèmia Álvaro Sala de la sang, i de la seva importància. Perquè la setmana que ve, el dimarts pròxim, el dia 10 de novembre, serà la primera donació de sang de la temporada a l'estadi de Mestalla. Com sabeu, la Fundació del València porta més de 10 anys col·laborant amb el Centre de

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Balón para Gaya, Gaya combinando con Diego López.
2: Vamos, chaval.
1: Aureo López, el pase para Gaya. Gaya que se entra.
2: Ahora.
1: Pasada, tenemos Hugo Duro, el remate.
2: Ahora.
1: ¡Gol! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hugo Duro, gol! ¡Hugo Duro, gol! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hugo Duro, gol! ¡Hugo Duro! ¡Hugo Duro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Hugo Duro! ¡El golechador! Y al marcador, el gol de Hugo Duro, que era así, esta sí que remataba de cap, el balón ya se entra al segundo pal, y ahí estaba el golechador del Valencia, pero avanzarse al marcador, Hugo Duro.
0: VCF Radio, l'informatiu del Valencia.
3: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el camp de Mestalla.
5: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
1: El balón para Lucas Beltrán, arriba ahí el vikingo.
6: En cara.
1: Lucas Beltrán, la coloca para Luis Rioja. Luis Ambelolo busca el lanzamiento. Luis, y la pilota se le escapa.
6: ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡Se venga Sadik! ¡Empata, gol! ¡El gol del Valencia! ¡El gol de Sadik para vengarse! Para empatar, para ficar el 1-1, inicia jugada del Valencia. Ahí la tenía Lucas Beltrán y la colocata Luis y Rioja. Ha buscado el lanzamiento. La pilota que se le escapa a Tapadilla. Y ahí estaba Sadik Oportú para espentarla, para ficarla. Dislaria y para vengarse del gol que había marcado en propia puerta. Empata el Valencia la eliminatoria. Sadik.
2: VCF Radio, con millor son en els gols del València.
6: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
7: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
8: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.

0: l'Isme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
1: Hola, sóc Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.

0: todos nacemos ahí, todos nos hacemos jugador. Si no hubiese esa academia o esa cantera, pocos jugadores llegarían. Yo creo que el Valencia siempre fue un jardín de sacar jugadores para el primer equipo. En aquella época, de 25 profesionales, 15, te puedo asegurar, eran valencianos. Ese es el éxito. El Mestalla tiene que ser el puntapié inicial de una carrera deportiva espectacular y hermosa. 100 años no se cumplen todos los días, que la ciudad debe estar y sentirse orgullosa de que el Valencia cumpla 100 años. Ese es el esfuerzo de esta ciudad. El sacrificio, el DNI, el sacrificio, la humildad, la honestidad de una de las mejores fiestas del mundo, que son las Fallas, y el fútbol que ha hecho grande a esta ciudad.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy David Otorbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
4: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
5: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia,

0: van a escuchar una reemisión del Partido del Valencia.
1: Este es el 11 del Valencia, el 11 de la ilusión, el 11 que vol somniar per poder tornar a Europa. Sí, Sainz després. Tot passa per guanyar-li el Barça, ja sabeu, i esperar que punxe Getafe i Rayo Vallecano en la porteria. Està sent dels millors, Salvador, decisiu, Stole Dimitrievski en defensa. Va continuar jugant avui de lateral dret el basc Unai Núñez. La parella de centrals per al capità, per al d'Aldaya, César Tàrrega. I la novetat, torna a la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Rai Schomert, el de Denia, Pepelu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, el centre del camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez, i el suís Filip Urinich, les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i el guajín Diego López, la mitja punta, Peral, que va a ser el millor anoeta, el de Chile, Javi Guerra, y da alta el golechador, Hugo Duro.

0: Ja no n'hi ha opció d'anar a Europa.
1: Bueno, pues sí, perquè ha finalitzat el partit en Getafe, ha guanyat el Getafe Osasuna, ha finalitzat el partit de Mendizorroza, li ha guanyat el Rayo a la vez. Nosaltres hem fet el que tenien que fer en un gran partit. Sí, senyor, el que ha fet el València en este golaç també de Guido Rodríguez per arredonir una gran victòria que no anem a poder culminar en jugar competició europea, però avui el València ha fet un molt bon partit, ha sigut millor, superior al Barça, que també hem trencat i s'ha mala ratxa que tenien davant el Barça, que també és important llevar-nos de damunt i espineta clavada que tenien davant el Barça, que en les últims partits sempre evidentment havien patit derrotes dures, pues avui el València li ha guanyat i molt bé al Barça en este últim partit de la temporada, donant-li pues ese triomf, una alegria també a Mestalla, que era on volien els jugadors.
2: Se necessitava una resposta, vuelvo a insistir, bueno. y el València dio esa respuesta.
1: El València ha fet el que tenia que fer, guanyar, tenia que esperar, no ha pogut ser, però bueno, ha fet un molt bon partit. Ha fet un molt bon partit. Y en això tenim que quedar-nos en este últim partit de la temporada.
2: És una pena que nos quedemos ahí con el sabor, ¿no? A flor de piel de entrar en Europa, pero bueno.
1: Bueno, però ja dic, el equip ha fet el que tenia que fer. Final del partit, ha guanyat el València 3-1, un molt bon partit, una gran victòria. No s'ha pogut culminar ni arredonir en el retorn a Europa, perquè ha guanyat el Getafe, ha guanyat el Rayo Vallecano. El València, que acaba novè en la taula de la classificació amb 49 punts, però en ixe son, ixe il·lusió que teníem, que no ha pogut ser, però quedem-se en lo que hem dit, en la gran victòria, en el gran partit que avui ha fet el València, ha sigut millor, superior al Barça, competint-li, jugant-li de tu a tu, i ahí està el marcador, 3-1.
2: Fíjate que nos hemos ido muchos partidos diciendo, bueno, el Valencia tenía que haber hecho esto, el Valencia tenía que haber mejorado o haber sacado un resultado concreto. Hoy podemos decir que el Valencia demuestra una vez más que tiene plantilla para darle respuesta a cualquiera. Que nos hayan salido mejor o peor otros partidos con otros resultados, pero el Valencia tiene equipo para ser muy, muy competitivo.
1: Avui ha fet un molt bon partit, eh? Li ha remuntat al Barça, que s'ha ficat per davant al marcador amb el gol de Lewandowski. Pues ahí ha arribat Javi Guerra en un golàs per empatar el partit. Després, Luis Rioja, un altre gran gol per a ficar-se per davant i per a redonir esta gran victòria, el gol de Guido Rodríguez, que ja diem, deixa el València novè en la taula de la classificació amb 49 punts, sense Europa, però ha fet el que tenia que fer. No s'han donat els resultats, ha guanyat el Getafe, ha guanyat el Rayo, però Gonzalo, ahí ha estat el nostre València.
3: Sí, jo ho havia durant la retransmissió, per a mi crec que és el millor partit del València d'esta temporada, sí, en el Camp de Mestalla, remuntant-li al Barça, competint, mostrant esa determinació també de cara a porteria rival. Hem fet 3 gols, però recordem que en la primera part ja havien tingut 4 ocasions molt clares. I malauradament, pues, no ens serveix esta victòria per a poder estar l'any que ve en competició europea. Sí, ens serveix per a tancar una molt bona segona volta, que el que hem de pensar és que ha de ser el punt per a enganxar-nos la pròxima temporada, l'última temporada del València així en este camp, en este camp de Mestalla. I hem de quedar-nos en aquestes xifres, en aquestes estadístiques de la segona volta i pensar que l'any que ve podem donar-li continuïtat.
1: 49 punts, acaba el València esta temporada, 9è en la taula de la classificació, en 13 victòries, 10 empats i 15 derrotes. I s'ha sigut el balanç final del València en este últim partit de la temporada, en una gran imatge avui de l'equip, guanyant-li al Barça.
4: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
5: Han escuchado una reemisión del partido del Valencia.
0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim així a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la Comunitat Valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, un premi, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
5: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% està en primeig. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
6: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
6: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
7: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
6: La obesidad podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres es pediatres, lo que fem es anar a un estables, que es lo que digan es percentils, que es que se gasten ara, en general son, es de la Organización Mundial de la Salud, que lo que fan es mos donen una distribución en función del sexe del xiquet, si es xic o xica, y segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
8: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
9: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
6: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi, que és el que se coneix com l'estudi Aladino, que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino, que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
8: Anem en la tercera pregunta.
10: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
6: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
8: Següent pregunta.
11: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
6: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
8: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
12: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
6: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi ha abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven a aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. ¿Y qué podemos encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca i se augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
8: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida de la obesitat infantil.
6: Moltíssimes gràcies.
0: ADN VCF. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos
13: por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
14: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per a joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, per a que ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca a xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets. Això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades
1: en alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on hi sent esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningun tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconseguim a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denis. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé, que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil, i en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadio evolutivo y en qualsevol actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estiguera repartirte el menjar, como os decía antes, un 20% aproximadamente en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, de les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensaladeta, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així n'ha de ser i així n'esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, i ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
10: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
11: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
12: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho.

0: El millor de VCF Media.
1: ¿FIFA o Warzone?
2: FIFA.
1: ¿YouTube o Twitch?
2: YouTube.
1: ¿Instagram o TikTok?
2: Instagram.
1: ¿Camiseta favorita del Valencia?
2: La señora.
1: ¿Equipo de la Kings League?
2: Porcino.
3: Vamos, amb un Valencia.
1: ¿Comida favorita?
2: Los canelones de mi abuelo.
1: ¿Una canción que más escuches?
2: Muchas.
1: Y por último, ¿un estadio?
2: Mestalla.
0: El millor de VCF Media.
4: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
5: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Radio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
6: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: VCF Radio. Alzira Radio La Ribera 107.9. A la Costera, Canal San Radio 107.4 y Josa FM 107.2. Safor Radio 87.6. Per a la Costera y la Canal de Navarrés, Blue Radio 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre y al Palencia 103.9. Y per a tot el món, valenciacf.com y también pots escoltarnos per la app del València. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Radio. VCF Media.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: Oscar Di Acabi en ese campus de la Academia del València, que és un exemple pues, de superació per aquests xiquets, evidentment, que veuen la figura de Di Acabi com ha superat pues, aquestes lesions greus que ha tingut pues, el central Francesc Guinea del València i que després d'aquests 6 mesos, com diem, pues, ha tornat a jugar.
1: Que siga sumando y que también tenga sensaciones positivas con el contacto, por ejemplo, con los niños aquí recientemente en esta ciudad deportiva de Paterna, que participaban en el campus de nuestra entidad y donde Mukhtar, ya no solo trabajando dentro del terreno de juego, sino también haciendo club, dando pues esa calidad bienvenida a los chavales, a los niños y niñas que participaban en nuestras instalaciones, involucrándose y dándole consejos, además de una figura que yo creo que merece la pena y mucho escuchar después de lo que ha tenido que pasar desgraciadamente en los últimos tiempos.
0: Bueno, pues este... Esta ha sigut l'actualitat del València, el repassa estos primers partits de la pretemporada, Castelló, Eldense, que tindran continuïtat pues, esta setmana. Ja dic que pues, en aquest partit d'entrenament de demà a Sant George Park i sobretot el dissabte, en el tercer partit oficial d'esta pretemporada, davant l'Stoke City. Que ja diem, també podreu veure aquest partit per la A, per la web, pel canal de YouTube, com tants i tants ens heu vist pues, en aquests dos partits, perquè el partit davant l'Eldense van ser més de 45.000 les reproduccions que ha tingut en YouTube aquest partit, i l'altre dia davant el Castelló pues, ja estem per damunt de les 25.000. Bueno, pues, el dissabte, des de... el camp de l'Stock City i se tercer partit de la pretemporada del València. I a partir de demà ahí estarem en directe també per a contar-vos així en l'informatiu pues, l'última hora d'aquest segon estatge de la pretemporada del València en Birmingham, en Sant George Park.
2: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
4: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
5: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
6: VCF Radio, la academia.
0: La actualitat de l'acadèmia, que també repassem cada dia sent l'informatiu. Els jugadors de l'acadèmia, els del Mestalla, que també estan tenint el seu protagonisme en la pretemporada del València. Com ja pues, venim contant, ahí estan els Rodri Gamón, Mayol, Guanyala. L'altre dia pues, Rodri Gamón també jugant de lateral dret, al igual que Guanyala, per això... Bueno, la recuperació de Fulquier, la lesió de Rubén Iranzo, pues ahí veixerem també a Rodri Gamón i a Guanyala, pues ajudant al primer equip. Vicent Burguete, què tal?
7: Bona vesprada, Robi, bona i calorosa vesprada, perquè avui també, pues preu calor, primer carrer, molt d'ànim a la gent que està pendent dels incendis de la Vall d'Uixó i diferents punts de la Comunitat Valenciana, i pues ara sí que sí, anem a l'actualitat de l'acadèmia.
0: I allò que Rodri Gamón i Guanyala, pues ahí estan també els canterans ajudant al primer equip per al que faça falta, que van a continuar també, pues en este estatge, a partir d'esta vesprada, on se'n va l'equip cap a Birmingham.
7: Sí, a les Illes Britàniques, pues viatgen també Guanyala i Rodri Gamón, són dos xavals que la veritat que estan sempre dispostos a jugar en el que siga, dins del camp poden jugar en diverses posicions. Sí que és de veres que Guanyala hasta ara no ho havien vist en esa posició de lateral dret, o ho havien vist simplement com a central, que era la seva posició natural. A Rodri Gamón pues, no cal ja parlar, ho hem vist com a 11, jugant també d'extrem dret, com a 9, també de lateral. Així que no me pilla de noves lo de Gamón, sí lo de Guanyala, però bueno, a veure Corberan com treballa aquesta faceta.
0: I ahí està Vicent Abril, el porter del Mestalla, pues, jugant fins ara tots els partits. Va jugar davant l'Eldense i davant el Castelló,
7: Pareix que Corberan està confiant en ell per esta pretemporada, com per no fer-lo, perquè la veritat que qualitats té de sobra, és un porter que sobretot el que diferencia d'altres rivals o d'altres de la seva edat en altres acadèmies, pues és la seguretat que brinda Vicent Abril. Recordem que la temporada passada, jugant en el València-Mestalla, va anar a Espanya sub-21, algo quasi inèdit i el que ja ha remuntar-se molts anys enrere, així que la veritat que Vicent Abril, el porter Castillo Rivera, que continua ahí al pot del canyó.
0: Bueno, pues, y els canterans que van a continuar també, pues.

0: Existia ese bot de categoria, el seu futbol, així que pues, se correspon este moviment a lo que feia falta, i jo crec que Robi que se'n va a un destí ideal perquè va poder contar el minut, a veure si el cos tècnic pues, confia en ell. Entenc que sí, si han volgut que se'n vaig allà, i sobretot l'equip d'Ipurua és un equip acostumat quasi a formar a jugadors jovens.
1: Home, allí recordem va estar el gran David Silva en l'Eibar. Evidentment, pues, ojalà Lucas Núñez pues arribe a ser lo que va a ser y ha sigut pues David Silva en el València i en el futbol espanyol. Però sí, jo crec que és un bon, molt bon destí per a Lucas Núñez, perquè, com has dit, Vicent, jo crec que li pot vindre molt bé esta sessió.
0: Sí, a banda, competirà en segona divisió, una categoria que també és física. Qui no conega Lucas Núñez, que no pense que és de David Silva, perquè és altre tipus de jugador, és un migcampista pues molt més físic, un molt bon tracte de pilota, té un tren inferior espectacular. Entonces, al jugar en aquesta posició de 8, sobretot, no és un jugador que siga un mitja punta, ni molt menys, no té ese desparpajo, però bueno, té moltes qualitats, pues, ja te dic, sobretot al tallar el xoc del rival i començar a crear i organitzar el camp, i en el seu físic, la veritat que en segona divisió jo crec que pot donar guerra.
1: Lucas Núñez, que va ser un jugador molt important la passada temporada en el Mestalla, titular pues, indiscutible, i bueno, que també va estar en dinàmica de primer equip.
0: Fins i tot va a plegar a debutar en el primer equip, recordem, en esa Copa del Rei, resultat, si no m'equivoque, 5-0 front al Malacena, ell va fer una assistència en Copa del Rei, així que Lucas Núñez, recordem que va ser una peça clau, dice, super juvenil d'Òscar.
1: Li desitgem molta sort al bo de Lucas Núñez en eixa sessió a l'Eibar, i li farem també pues, un seguiment al llarg de la pròxima temporada. El Mestalla, Vicent, que va jugar el seu primer partit de pretemporada este passat cap de setmana, i primera victòria davant el Villarreal B, 0-3.
0: Primera masterclass des d'Òscar Sánchez en l'altre dia, a la porta tancada en la ciutat esportiva del Villarreal. S'enfrontaven a un rival que sempre és complicat, també tradicional en les pretemporades del València-Mestalla. De primera federació, pues, el València-Mestalla 0-3, en un partit en el que va tindre la pilota des del minut 0 hasta el 90, va tindre les oportunitats. La primera part se marxen 0-1 en un gol de Carlos Alosa a baló parat, però que podria haver sigut un 0-4 perfectament, perquè tenen en diverses ocasions i també se troben en el poste. També en la segona part pues, ja va vindre el gol d'Adrián Ochoa, que puja el juvenil, debutava en el València-Mestalla, i recordem que va fer 22 gols l'any passat, el quart juvenil de tota Espanya en millor promig gols per minut, un gol cada 71 minuts, així que a veure si hi ha sort, pot tindre participació en el filial valencianista esta temporada, i pues, augmenta la quota. I l'últim gol, el 0-3, de Marc Martínez, jugador de la generació 2009, que puja de juvenils, teòricament és juvenil de segon, però ja està participant en el València Mestalla.
1: Molt bon partit, sí senyor, dels d'Òscar Sánchez, la tenia la ciutat esportiva del Villarreal en eixa victòria, 0-3. Alejandro Panach, en acabar el partit, ens donava les sensacions que havien tingut en eixa estrena en esta pretemporada.
2: La verdad es que muy bien, hemos currado muy bien, hemos trabajado el partido muy correcto y nada, la verdad es que muy buenas sensaciones para poder empezar la pretemporada. Sí, la verdad es que el equipo ha estado muy bien y eso, sobre todo coger sensaciones porque hay mucho compañero nuevo, ¿no? Y la verdad es que todo muy bien. Ya les conocemos del año pasado la mayoría del juvenil que iban subiendo con nosotros y eso, muy bien, nos conectamos todos muy bien y perfecto. Sobre todo que lo den todo y que disfruten, porque venir del juvenil a hacer una pretemporada en el Mestalla es única, y eso, que disfruten. Y ya nos estamos cogiendo mejor, pero al principio fueron duros, pero bueno, eso es lo bueno para coger forma y llegar de las mejores condiciones a temporada y eso, y a currar, porque es lo bueno del fútbol. Nada, sobre todo llegar de las mejores sensaciones a principio de temporada, y eso es estar lo más alto posible esta temporada, porque venimos de una temporada que venimos sufriendo, y eso, currar lo máximo posible para llegar de las mejores maneras a la temporada y sumar todos los puntos posibles.
1: Així és, com diu Alejandro Panach. Ara, en estos partits de pretemporada, se guanya o se perga, va guanyar el Mestalla. Important és arribar el millor possible a l'inici de la Lliga. El pròxim partit del Mestalla, divendres davant el Sunderland, el filial.
0: Exacto, el Sunderland

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ochoa, Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lugo, Penef, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat, estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lugo, Penef i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi, derbi de la Comunitat Valenciana.
4: Soy Rubén Iranzo, jugador del València Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
5: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
6: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
7: Un sentiment etern.
0: VCF Media, VCF Radio.

0: Óscar Díaz Cabín, ese campus de la Academia del València, que és un exemple pues, de superació per a aquests xiquets, evidentment, que veuen la figura de Díaz Cabín, com ha superat pues, aquestes lesions greus que ha tingut pues, el central Francesc Guinea del València i que després d'aquests 6 mesos, com diem, pues, ha tornat a jugar.
1: Que siga sumando y que también tenga sensaciones positivas con el contacto, por ejemplo, con los niños aquí recientemente en esta ciudad deportiva de Paterna que participaban en el campus de nuestra entidad y donde Mukhtar, ya no solo trabajando dentro del terreno de juego, sino también haciendo club, dando pues esa calidad bienvenida a los chavales, a los niños y niñas que participaban en nuestras instalaciones, involucrándose y dándole consejos. Además de una figura que yo creo que merece la pena y mucho escuchar después de lo que ha tenido que pasar desgraciadamente en los últimos tiempos.
0: Bueno, pues este... Esta ha sigut l'actualitat del València, el repassa estos primers partits de la pretemporada, Castelló, el Dense, que tindran continuïtat pues, esta setmana. Ja dic que pues, en aquest partit d'entrenament de demà a Sant George Park i sobretot el dissabte, en el tercer partit oficial d'esta pretemporada, davant l'Stoke City. Que ja diem, també podreu veure aquest partit per la A, per la web, pel canal de YouTube, com tants i tants ens heu vist pues, en aquests dos partits, perquè el partit davant l'Eldense van ser més de 45.000 les reproduccions que ha tingut en YouTube aquest partit, i l'altre dia davant el Castelló pues, ja estem per damunt de les 25.000. Bueno, pues, el dissabte, des de... el camp de l'Stock City i ser tercer partit de la pretemporada del València. I a partir de demà estarem en directe també, per a contar-vos així en l'informatiu, pues, l'última hora d'aquest segon estatge de la pretemporada del València en Birmingham, en Sant George Park.
2: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cerveza Asturia, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
5: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
6: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muéveteporDías.com y contrata ya.
7: VCF Radio, la academia.
0: La actualitat de l'acadèmia, que també repassem cada dia sent l'informatiu. Els jugadors de l'acadèmia del Mestalla, que també estan tenint el seu protagonisme en la pretemporada del València. Com ja pues, venim contant, ahí estan els Rodri Gamón, Mayol, Juan Yala. L'altre dia pues, Rodri Gamón també jugant de lateral dret, al igual que Juan Yala, per ixa, bueno, la recuperació de Fulquier, la lesió de Rubén Iranzo, pues ahí veixerem també a Rodri Gamón i a Juan Yala, pues ajudant al primer equip. Vicent Burguete, què tal?
8: Bona vesprada, Robi, bona i calorosa vesprada, perquè avui també, pues, preu calor, primer carrer, molt d'ànim a la gent que està pendent dels incendis de la Vall d'Uixó i diferents punts de la comunitat valenciana, i pues ara sí que sí, anem a l'actualitat de l'acadèmia.
0: I jo que Rodri Gamón i Juan Yala, pues ahí estan també els canterans ajudant al primer equip, però el que faça falta, que van a continuar també, pues en este estatge, a partir d'esta vesprada, on se'n va l'equip cap a Birmingham.
8: Sí, a les Illes Britàniques, pues bien, també Juan Yala i Rodri Gamón, són dos xavals que la veritat que estan sempre dispostos a jugar en lo que siga, dins del camp poden jugar en diverses posicions. Sí que és de veres que Juan Yala hasta ara no ho havien vist en esa posició de lateral dret, o ho havien vist simplement com a central, que era la seva posició natural. A Rodri Gamón pues, no cal ja parlar, ho hem vist com a 11, jugant també d'extrem dret, com a 9, també de lateral. Així que no me pilla de noves lo de Gamón, sí lo de Juan Yala, però bueno, a veure Corberan com treballa aquesta faceta.
0: I ahí està Vicent Abril, el porter del Mestalla, pues, jugant fins ara tots els partits. Va jugar davant l'Eldense i davant el Castelló, eh?
8: Pareix que Corberan està confiant en ell per esta pretemporada, com per no fer-lo, perquè la veritat que qualitats té de sobra. És un porter que, sobretot, el que diferencia d'altres rivals o d'altres de la seva edat en altres acadèmies, pues és la seguretat que brinda Vicent Abril. Recordem que la temporada passada, jugant en el València-Mestalla, va anar a Espanya sub-21, algo quasi inèdit i el que ja ha remuntar-se molts anys arrere. Així que la veritat que Vicent Abril, el porter Castillo Rivera, que continua ahí al peu del canyó.
0: Bueno, pues, i els canterans que van a continuar també pues, ajudant al primer equip en esta pretemporada, com també pues, va ajudar i va estar en dinàmica de primer equip Lucas Núñez, que se'n va cedit al Eibar. Vicent, ahir per la vesprada se va fer oficial la seva sessió.
8: Lucas Núñez, el jugador de Alacant, generació 2006, que ja és jugador de la Societat Esportiva Eibar, un equip de segona divisió, al que jo crec que li va vindre molt bé a Lucas Núñez. Tenia que eixir ja del València-Mestalla, perquè sí que és de veres que pues, al final existia ese bot de categoria el seu futbol, així que pues, se correspon a este moviment a lo que feia falta. I jo crec que Robi, que se'n va un destí ideal, perquè va poder contra el minut, a veure si el cos tècnic pues, confia en ell. Entenc que sí, si han volgut que se'n vaig allà, i sobretot l'equip d'Ipurua és un equip acostumat quasi a formar a jugadors jovens.
0: Home, allí recordem va estar el gran David Silva en l'Eibar. Evidentment, pues, ojalà Lucas Núñez pues, arribe a ser lo que va ser i ha sigut pues, David Silva en el València i en el futbol espanyol. Però sí, jo crec que és un bon, molt bon destí per a Lucas Núñez, perquè, com has dit, Vicent, jo crec que li pot vindre molt bé esta sessió.
8: Sí, a banda, competirà en

0: pasada temporada en el Mestalla, titular pues indiscutible y bueno, que también va a estar en dinámica de primer equipo.
1: Fins i tot va a plegar a debutar en el primer equipo, recordem, en esa Copa del Rey, resultat, si no me equivoque, 5-0 frente al Maracena, e iba a hacer una asistencia en Copa del Rey, aixina que Lucas Núñez, recordem, que va a ser una peça clau, dice, súper juvenil de Òscar.
0: Li desitgem molta sort al bo de Lucas Núñez en esa sesió a l'Eibar i li farem també pues un seguiment al llarg de la pròxima temporada. El Mestalla, Vicent, que va jugar el seu primer partit de pretemporada este passat cap de setmana i primera victòria davant el Villarreal B, 0-3.
1: Primera masterclass des d'Òscar Sánchez en l'altre dia, a la porta tancada en la ciutat esportiva del Villarreal. S'enfrontaven a un rival que sempre és complicat, també tradicional en les pretemporades del València-Mestalla. De primera federació, pues el València-Mestalla 0-3, en un partit en el que va tindre la pilota des del minut 0 hasta el 90, va tindre les oportunitats. La primera part se marxen 0-1 en un gol de Carlos Alosa a baló parat, però que podria haver sigut un 0-4 perfectament, perquè tenen en diverses ocasions i també se troben en el poste. També en la segona part pues ja va vindre el gol d'Adrián Ochoa, que puja el juvenil, debutava en el València-Mestalla, i recordem que va fer 22 gols l'any passat, el quart juvenil de tota Espanya en millor promig gols per minut, un gol cada 72 minuts, aixina que a veure si hi ha sort, pot tindre participació en el filial valencianista aquesta temporada, i pues augmenta la quota. I l'últim gol, el 0-3, de Marc Martínez, jugador de la generació 2009, que puja de juvenils, teòricament és juvenil de segon, però ja està participant en el València-Mestalla.
0: Molt bon partit, sí senyor, dels d'Òscar Sánchez, la tenia la ciutat esportiva del Villarreal en eixa victòria, 0-3. Alejandro Panach, en acabar el partit, donava les sensacions que havien tingut en eixa estrena esta pretemporada.
2: La verdad es que muy bien, hemos currado muy bien, hemos trabajado el partido muy correcto y nada, la verdad es que muy buenas sensaciones para poder empezar la pretemporada. Sí, la verdad es que el equipo ha estado muy bien y eso, sobre todo coger sensaciones porque hay mucho compañero nuevo, ¿no? Y la verdad es que todo muy bien. Ya les conocemos del año pasado la mayoría del juvenil que iban subiendo con nosotros y eso, muy bien. Nos conectamos todos muy bien y perfecto. Sobre todo que lo den todo y que disfruten porque venir del juvenil a hacer una pretemporada en el Mestalla es única y eso, que disfruten. Y ya nos estamos cogiendo mejor, pero al principio fueron duros, pero bueno, eso es lo bueno para coger forma y llegar de las mejores condiciones a temporada y eso, y a currar porque es lo bueno del fútbol. Nada, sobre todo llegar de las mejores sensaciones a principio de temporada y eso es estar lo más alto posible esta temporada porque venimos de una temporada que venimos sufriendo y eso, currar lo máximo posible para llegar de las mejores maneras a la temporada y sumar todos los puntos posibles.
0: Així és, com diu Alejandro Panach. Ara, en estos partits de pretemporada, se guanya se perga, va guanyar el Mestalla. Important és arribar el millor possible a l'inici de la Lliga. El pròxim partit del Mestalla, divendres davant el Sunderland, el filial.
1: Exacte, el Sunderland sub-21 era en Pinatar Arena i quasi en el límit entre Alacant i Múrcia. Serà un molt bon partit per als jugadors del Mestalla, que tindran també aquesta experiència de jugar contra un rival anglès. Recordem que al ser partícipes de la Premier League International Cup, a semifinals s'aplegarem l'any passat, pues ja estan rodats en rivals de les Illes Britàniques, però demà contra el Sunderland sub-21.
0: I també tenim bones notícies. Este cap de setmana ens ha deixat el juvenil de l'acadèmia que està jugant el Cotif s'ha classificat per a les semifinals. Va guanyar la nit al Castelló.
1: Anita al Castelló en un partit de vida mort perquè necessitava guanyar i el 2-1 pues li permet als d'Euge Rivera estar en semifinals. El primer partit va arrencar en un 1-1 front a l'Elx en gol de Lucas Moran. El segon partit se va complicar més front a una Maritònia molt forta, en jugadors molt físics, i 2-1 en gols d'Àlex Martínez. I ahir contra el Castelló, pues primer va tornar a veure porteria Àlex Martínez, fitxatge recent del juvenil, que pareix que ha caigut de peu, i tancava el marcador Hugo Romero. I demà, dimarts, les semifinals fronta Marroc, sub-17, el líder del grup.
0: bueno, pues un partido también complicado y difícil, pero bueno, ya estem en semifinals y ya, bueno, yo creo

0: que els d'Euge Rivera, estem segurs que demà pues, van a fer un molt bon partit davant la selecció del Marroc.
1: Sí, Mauritània i València, que passen per part del nostre grup, i en l'altre pues, s'espera Marroc, i ja veurem, perquè encara està decidint-se, qui passa en l'altre grup.
0: Bueno, pues gràcies Vicent Burguete per contar-nos cada dia l'actualitat de l'acadèmia. Com dient també el València femení pues, afronta una nova setmana de treball de pretemporada. Este dimecres ja tenen el primer partit de la pretemporada així en l'Antonio Puigades davant el Barley anglès, i així pues, a partir de demà Víctor Barea, que se queda al front de la nau de l'informatiu, servidor se'n va cap a Birmingham, cap a aquestes instal·lacions de St. George Park, on a partir de demà pues, ahí estarem per a contar-vos tot el que fa el València en este segon stage de la pretemporada.
2: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
3: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
2: Van a escuchar una reemisión del partit del València.
0: Este es el 11 del Valencia, el 11 de la ilusión, el 11 que vol somniar per poder tornar a Europa 6 anys després. Tot passa per guanyar-li el Barça, ja sabeu, i esperar que punxe Getafe i Rayo Vallecano en la porteria. Està sent dels millors, Salvador, decisiu, Stole Dimitrievski en defensa. Va a continuar jugant avui. De lateral dret, el basc Unai Núñez. La parella de centrals per al capità, per al Daldalla, César Tàrrega. I la novetat, torna a la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Raixo Mert, el de Denia, Pepe Lu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, el centre del camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez, i el suís Filip Urinich, les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, la mitja punta per al que va a ser el millor anoeta, el de Chilet, Javi Guerra, i dalt el golejador Hugo Duro.

0: sí, alegria per el tercer gol, per la victòria davant del Barça, però sabent, sabent ja que han acabat els partits i que ja no hi ha opció d'anar a Europa.
1: Bueno, pues sí, perquè ha finalitzat el partit en Getafe, ha guanyat el Getafe Osasuna, ha finalitzat el partit de Mendizorroza, li ha guanyat el Rayo a la vez. Nosaltres hem fet el que teníem que fer en un gran partit. Sí, senyor, el que ha fet el València en este golaç també de Guido Rodríguez per arredonar una gran victòria que no anem a poder culminar en jugar competició europea. Però avui el València ha fet un molt bon partit. Ha sigut millor, superior al Barça, que també hem trencat i se mala ratxa que tenien davant el Barça, que també és important llevar-nos de damunt i espineta clavada que tenien davant el Barça, que en les últims partits sempre evidentment havien patit derrotes dures. Pues avui el València li ha guanyat i molt bé al Barça en este últim partit de la temporada, donant-li pues ese triomf. Una alegria també a Mestalla, que era el que volien els jugadors.
2: Se necesitaba una respuesta, vuelvo a insistir, bueno. y el Valencia dio esa respuesta.
1: El Valencia fet el que tenía que hacer, guanyar, tenía que esperar, no ha pogut ser, pero bueno,
0: marcar el final ya,
1: ha fet un molt bon partit, ha fet un molt bon partit, y en això tenim que quedarnos en este últim partit de la temporada.
2: Es una pena que nos quedemos ahí con el sabor, ¿no?, a flor de piel de entrar en Europa, pero bueno.
1: Bueno, pero ya Dick, el pues equipo fue el que tenía que hacer. Final del partido, ha guañado el Valencia. 3-1, un muy buen partido, una gran victoria. No se ha podido culminar ni arredonir en el retorno a Europa, porque ha guañado el Getafe, ha guañado el Rayo Vallecano. El Valencia, que acaba nové en la taula de la classificació amb 49 punts, però en ixe son, ixe il·lusió que teníem, que no ha pogut ser, però quedem-se en lo que hem dit, en la gran victòria, en el gran partit que avui ha fet el València. Ha sigut millor, superior al Barça, competint-li, jugant-li de tu a tu, i ahí està el marcador, 3-1.
2: Fíjate que nos hemos ido muchos partidos diciendo, bueno, el Valencia tenía que haber hecho esto, el Valencia tenía que haber mejorado o haber sacado un resultado concreto. Hoy podemos decir que el Valencia demuestra una vez más que tiene plantilla para darle respuesta a cualquiera. Que nos hayan salido mejor o peor otros partidos con otros resultados, pero el Valencia tiene equipo para ser muy, muy competitivo.
1: Avui ha fet un molt bon partit, eh? Li ha remuntat al Barça, que s'ha ficat per davant al marcador amb el gol de Lewandowski. Pues ahí ha arribat Javi Guerra en un golàs per empatar el partit. Després, Luis Rioja, un altre gran gol per a ficar-se per davant i per arredonir esta gran victòria, el gol de Guido Rodríguez, que ja diem, deixa el València nové en la taula de la classificació amb 49 punts, sense Europa, però ha fet el que tenia que fer. No s'han donat els resultats, ha guanyat el Getafe, ha guanyat el Rayo, però Gonzalo, ahí ha estat el nostre València.
0: Sí, jo ho havia durant la retransmissió, però a mi crec que és el millor partit del València d'esta temporada, sí, en el camp de Mestalla, remuntant-li al Barça, competint, mostrant esa determinació també de cara a porteria rival. Hem fet tres gols, però recordem que en la primera part ja havien tingut quatre ocasions molt clares, i malauradament pues, no ens serveix esta victòria per a poder estar l'any que ve en competició europea. Sí, ens serveix per a tancar una molt bona segona volta, que el que hem de pensar és que ha de ser el punt per a enganxar-nos la pròxima temporada, l'última temporada del València així en este camp, en este camp de Mestalla, i hem de quedar-nos en aquestes xifres, en aquestes estadístiques de la segona volta i pensar que l'any que ve podem donar-li continuïtat.
1: 49 punts, acaba el València esta temporada nové en la taula de la classificació, en 13 victòries, 10 empats i 15 derrotes. I s'ha sigut el balanç final del València en este últim partit de la temporada, en una gran imatge avui de l'equip guanyant-li al Barça.
3: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: Oscar Díaz Gavín, ese campus de la Academia del València, que és un exemple pues, de superació per aixòs xiquets, evidentment, que veuen la figura de Díaz Gavín, com ha superat pues, aixes lesions greus que ha tingut pues, el central Francesc Guinea del València i que després d'aixòs 6 mesos, com diem, pues, ha tornat a jugar.
1: Que siga sumando y que también tenga sensaciones positivas con el contacto, por ejemplo, con los niños aquí recientemente en esta ciudad deportiva de Paterna que participaban en el campus de nuestra entidad y donde Mukhtar, ya no solo trabajando dentro del terreno de juego, sino también haciendo club, dando pues esa calidad bienvenida a los chavales, a los niños y niñas que participaban en nuestras instalaciones, involucrándose y dándole consejos. Además de una figura que yo creo que merece la pena y mucho escuchar después de lo que ha tenido que pasar desgraciadamente en los últimos tiempos.
0: Bueno, pues este... Esta ha sigut l'actualitat del València, el repassa estos primers partits de la pretemporada, Castelló, Eldense, que tindran continuïtat pues, esta setmana. Ja dic que pues, en ixe partit d'entrenament de demà a Sant George Park i sobretot el dissabte. En el tercer partit oficial d'esta pretemporada davant l'Stoke City, que ja diem, també podreu veure ixe partit per la A, per la web, pel canal de YouTube, com tants i tants ens heu vist pues, en estos dos partits, perquè el partit davant l'Eldense van ser més de 45.000 les reproduccions que ha tingut en YouTube ixe partit, i l'altre dia davant el Castelló pues, ja estem per damunt de les 25.000. Bueno, pues el dissabte, des de... el camp de l'Stock City i ser tercer partit de la pretemporada del València. I a partir de demà estarem en directe també, per a contar-vos així en l'informatiu, pues, l'última hora d'aquest segon estatge de la pretemporada del València en Birmingham, en Sant George Park.
2: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cerveza Asturia, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
5: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
6: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
7: VCF Radio, la academia.
0: La actualitat de l'acadèmia, que també repassem cada dia sent l'informatiu. Els jugadors de l'acadèmia del Mestalla, que també estan tenint el seu protagonisme en la pretemporada del València. Com ja pues, venim contant, ahí estan els Rodri Gamón, Mayol, Juan Yala. L'altre dia pues, Rodri Gamón també jugant de lateral dret, al igual que Juan Yala, per ixa... Bueno, la recuperació de Fulquier, la lesió de Rubén Iranzo, pues ahí veixerem també a Rodri Gamón i a Juan Yala, pues ajudant al primer equip. Vicent Burguete, què tal?
8: Bona vesprada, Robi, bona i calorosa vesprada, perquè avui també, pues preu calor, primer carrer, molt d'ànim a la gent que està pendent dels incendis de la Vall d'Uixó i diferents punts de la Comunitat Valenciana, i pues ara sí que sí, anem a l'actualitat de l'acadèmia.
0: I jo que Rodri Gamón i Juan Yala, pues ahí estan també els canterans ajudant al primer equip, però el que faça falta, que van a continuar també, pues en este estatge, a partir d'esta vesprada, on se'n va l'equip cap a Birmingham.
8: Sí, a les Illes Britàniques, pues viatgen també Juan Yala i Rodri Gamón, són dos xavals que la veritat que estan sempre dispostos a jugar en lo que siga, dins del camp poden jugar en diverses posicions, sí que és de veres que Juan Yala hasta ara no ho havien vist en esa posició de lateral dret, o ho havien vist simplement com a central, que és la seva posició natural. A Rodri Gamón pues, no cal ja parlar, ho hem vist com a 11, jugant també d'extrem dret, com a 9, també de lateral. Així que no me pilla de noves lo de Gamón, sí lo de Juan Yala, però bueno, a veure Corberan com treballa aquesta faceta.
0: I ahí està Vicent Abril, el porter del Mestalla, pues, jugant fins ara tots els partits. Va jugar davant l'Eldense i davant el Castelló, eh?
8: Pareix que Corberan està confiant en ell per esta pretemporada, com per no fer-lo, perquè la veritat que qualitats té de sobra, és un porter que sobretot el que diferencia d'altres rivals o d'altres de la seva edat en altres acadèmies, pues és la seguretat que brinda Vicent Abril. Recordem que la temporada passada, jugant en el València-Mestalla, va anar a Espanya sub-21, algo quasi inèdit i el que ja ha remuntar-se molts anys arrere, així que la veritat que Vicent Abril, el porter Castillo Rivera, que continua ahí al pot del canyó.
0: Bueno, pues, i els canterans, que van a continuar també, pues, ajudant al primer equip en esta pretemporada, com també, pues, va ajudar i va estar en dinàmica de primer equip Lucas Núñez, que se'n va cedit al Eibar. Vicent, ahir per la vesprada se va fer oficial la seva sessió.
8: Lucas Núñez, el jugador de Alacant, generació 2006, que ja és jugador de la Societat Esportiva Eibar, un equip de segona divisió, al que jo crec que li va vindre molt bé a Lucas Núñez. Tenia que eixir ja del València-Mestalla, perquè sí que és de veres que pues, al final existia ese bot de categoria el seu futbol, així que pues, se correspon este moviment a lo que feia falta, i jo crec que Robi, que se'n va un destí ideal, perquè va poder contra el minut, a veure si el cos tècnic pues, confia en ell. Entenc que sí, si han volgut que se'n vaig allà, i sobretot l'equip d'Ipurua és un equip acostumat quasi a formar a jugadors jovens.
0: Home, allí recordem va estar el gran David Silva en l'Eibar. Evidentment, pues, ojalà Lucas Núñez pues, arribe a ser lo que va ser i ha sigut pues, David Silva en el València i en el futbol espanyol. Però sí, jo crec que és un bon, molt bon destí per a Lucas Núñez, perquè, com has dit, Vicent, jo crec que li pot vindre molt bé esta sessió.
8: Sí, a banda, competirà en segona divisió, una categoria que també és física. Qui no conega Lucas Núñez, que no pense que és el David Silva, perquè és altre tipus de jugador, és un migcampista pues, molt més físic, un molt bon tracte de pilota, té un tren inferior espectacular. Entonces, al jugar en esa posició de 8, sobretot, no és un jugador que siga un mitja punta, ni molt menys, no té ese desparpajo, però bueno, té moltes qualitats, pues, ja te dic, sobretot al tallar el xoc del rival i començar a crear i organitzar el camp, i en el seu físic, la veritat que en segona divisió jo crec que pot donar guerra.
0: Lucas Núñez, que va ser un jugador molt important la passada temporada en el Mestalla, titular, pues, indiscutible, i bueno, que també va estar en dinàmica de primer equip.
8: Fins i tot va a plegar a debutar en el primer equip, recordem, en esa Copa del Rei, resultat, si no m'equivoque, 5-0 front al Maracena, ell va fer una assistència en Copa del Rei, així que Lucas Núñez, recordem que va ser una peça clau, dice, super juvenil d'Òscar.
0: Li desitgem molta sort al bo de Lucas Núñez en esa sessió a l'Eibar, i li farem també pues, un seguiment al llarg de la pròxima temporada. El Mestalla, Vicent, que va jugar el seu primer partit de pretemporada este passat cap de setmana, y primera victoria davant el Villarreal B, 0-3.
8: Primera masterclass desde Óscar Sánchez en el otro día, a la puerta tancada en la ciudad esportiva del Villarreal. Se enfrentaban a un rival que siempre es complicado, también tradicional en las pretemporadas del València-Mestalla. De primera federación, pues el València-Mestalla 0-3, en un partido en el que va a tener la pilota desde el minuto 0 hasta el 90. Va a tener las oportunidades. La primera parte se marcha en 0-1 en un gol de Carlos Alonso a Baló Parat, pero que podría haber sido un 0-4 perfectamente, porque tienen en varias ocasiones.

0: de juvenils, teòricament és juvenil de segon, però ja està participant en el València Mestre.
1: Molt bon partit, sí senyor, dels d'Òscar Sánchez, la tenia la ciutat esportiva del Villarreal en eixa victòria, 0-3. Alejandro Panach, en acabar el partit, ens donava les sensacions que havien tingut en eixa estrena en esta pretemporada.
2: La verdad es que muy bien, hemos currado muy bien, hemos trabajado el partido muy correcto y nada, la verdad es que muy buenas sensaciones para poder empezar la pretemporada. Sí, la verdad es que el equipo ha estado muy bien y eso, sobre todo coger sensaciones porque hay mucho compañero nuevo, ¿no? Y la verdad es que todo muy bien. Ya les conocemos del año pasado la mayoría del juvenil que iban subiendo con nosotros y eso, muy bien. Nos conectamos todos muy bien y perfecto. Sobre todo que lo den todo y que disfruten porque venir del juvenil a hacer una pretemporada en el Mestalla es única y eso, que disfruten. Y ya nos estamos cogiendo mejor, pero al principio fueron duros, pero bueno, eso es lo bueno para coger forma y llegar de las mejores condiciones a temporada y eso, y a currar porque es lo bueno del fútbol. Nada, sobre todo llegar de las mejores sensaciones a principio de temporada y eso es estar lo más alto posible esta temporada porque venimos de una temporada que venimos sufriendo y eso, currar lo máximo posible para llegar de las mejores maneras a la temporada y sumar todos los puntos posibles.
1: Així és, com diu Alejandro Panach. Ara, en estos partits de pretemporada, se guanya o se perga, va guanyar el Mestalla. Important és arribar el millor possible a l'inici de la Lliga. El pròxim partit del Mestalla, divendres davant el Sunderland, el filial.
0: Exacte, el Sunderland sub-21 en Pinatar Arena i quasi en el límit entre Alacant i Múrcia. Serà un molt bon partit per als jugadors del Mestalla, que tindran també aquesta experiència de jugar contra un rival anglès. Recordem que al ser partícipes de la Premier League International Cup, a semifinals aplegarem l'any passat, pues ja estan rodats en rivals de les Illes Britàniques, però demà contra el Sunderland sub-21.
1: I també tenim bones notícies. Este cap de setmana ens ha deixat el juvenil de l'acadèmia que està jugant el Cotif s'ha classificat per a les semifinals. Va guanyar anit al Castelló.
0: Anit al Castelló en un partit de vida o mort perquè necessitava guanyar i el 2-1 pues, li permet als d'Euge Rivera estar en semifinals. El primer partit va arrencar en un 1-1 front a l'Elx en gol de Lucas Moran. El segon partit se va complicar més front a una Maritònia molt forta, en jugadors molt físics, i 2-1 en gols d'Àlex Martínez. I ahir contra el Castelló, pues, primer va tornar a bona porteria Àlex Martínez, fitxatge recent del juvenil, que pareix que ha caigut de peu, i tancava el marcador Hugo Romero. I demà, dimarts, les semifinals fronta Marroc, sub-17, el líder de la del grup.
1: Bueno, un partit també complicat i difícil, però bueno, ja estem en semifinals i ja, jo crec que els d'Euge Rivera estem segurs que demà pues, van a fer un molt bon partit davant d'aquesta selecció del Marroc.
0: Sí, Mauritània i València, que passen per part del nostre grup, i en l'altre s'espera pues, Marroc, i ja veurem, perquè encara està decidint-se, qui passa en l'altre grup.
1: Bueno, pues gràcies Vicent Burguete per contar-nos cada dia l'actualitat de l'acadèmia. Com diuen també el València femení, pues, afronta una nova setmana de treball de pretemporada. Este dimecres ja tenen el primer partit de la pretemporada, així en l'Antonio Puigades, davant el Barley anglès, i així, pues, a partir de demà, Víctor Barea, que se queda al front de la nau de l'informatiu, servidor se'n va cap a Birmingham, cap a aquestes instal·lacions de St. George Park, on, a partir de demà, pues, ahí estarem per a contar-vos tot el que fa el València en este segon estatge de la pretemporada.
3: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
4: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Radio.
3: Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: Pues aquel mítico gol de Tendillo que casi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
0: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues, no patim més.
1: No, ya han patit prou. Yo creo que ya no toca patir y toca ya disfrutar. Y bueno, así está usted. Usted está así en la insignia del València.
0: Sí, señor. Tinc la insignia d'or del València per la composició del Munt Valencià. Que tinc que dir una cosa. Estic satisfet de la música de la Munt Valencià. Però més satisfet del títol a Munt Valencià que el vaig ficar jo en l'any 94 i avui en dia és el lema del valencianisme. A Munt Valencià, a Munt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, perquè fa 40 anys això de Munt Valencià no se dia.
0: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li porti ja la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues... Me diu, i com l'anem a titular? I me diu, Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol, del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, che, m'agrada molt, i che, Amunt València. I així s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com ese himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment, especialment en l'època daurada dels títols de Lliga, d'Europa, però bueno, se queda en la memòria, i se Amunt València. Ha calat, vull dir, n'hi ha tres vegades que tu pots fer un himne i no acala socialment, però este ha calat una barbaritat, o va calar una barbaritat.
0: A mi, jo vaig escoltar alguns himnes per a orientar-me un poquet, el del Madrid, que ja estava fet, el del Barcelona. El del Madrid és un couplet madrileño. El del Barcelona, si li fiques el ritme de la sardana, és una sardana. Entonces jo pensi, a València, falles, passacalles, música, coets, trons, pa casi pa allà, jo dic, un passacalle, estil fallero, bullanguero i alegre. I entonces li vaig fer una música més o menys típica que li pegara a la nostra idiosincràsia del món de les falles i del món de la festa. I entonces... pense que estigué acertat, però com t'ha dit antes, estigué acertat la música, estigué acertat la lletra i sobretot el títol.
1: Clar que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gràcies per estar així en este reconeixement que el València li fa a les falles, on com diem, la música sempre, evidentment, present en les falles, i com no, ens agrada molt recordar la història de la Munt València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etcètera, etcètera, li cridarem per la ràdio del club, per a que vinga i ens conte tot això.
0: Quan vulgueu.
1: Bueno, pues, gràcies i amunt.
0: Jo com amunt València i vull que guanyem,
1: Clar ja, que sí, vull ja guanyem. Ja. Gràcies, Pablo.
2: Hola, soc Vicent Abril. Escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.
3: Van a escuchar una reemisión del informatiu.

0: Així comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dilluns 27 de juliol, on el València afronta la setmana del que serà el seu segon estatge d'esta pretemporada. Viatjarà esta vesprada cap a Birmingham, cap a terres angleses, més en concret cap a St. George Park, el quartel general on s'entrena la selecció anglesa de futbol. Allí, pues, el València estarà des de esta vesprada, que arribarà a les instal·lacions, fins el dissabte. Per cert, en St. George Park va coincidir amb el Futbol Club Barcelona, que també va fer el seu estatge de pretemporada, un dels seus, allí en terres angleses. El València, que ja diem, des d'esta vesprada que arriba fins el dissabte, va jugar dos nous partits més de pretemporada. Demà serà un partit, pues, d'entrenament.

0: Oscar Díaz Gavín, ese campus de la Academia del València, que és un exemple pues, de superació per aquests xiquets, evidentment, que veuen la figura de Díaz Gavín com ha superat pues, aquestes lesions greus que ha tingut pues, el central francès Guinea del València i que després d'aquests 6 mesos, com diem, pues, ha tornat a jugar.
1: Que siga sumando y que también tenga sensaciones positivas con el contacto, por ejemplo, con los niños aquí recientemente en esta ciudad deportiva de Paterna que participaban en el campus de nuestra entidad y donde Mukhtar ya no solo trabajando dentro del terreno de juego, sino también haciendo club, dando pues esa calidad bienvenida a los chavales, a los niños y niñas que participaban en nuestras instalaciones, involucrándose y dándole consejos. Además de una figura que yo creo que merece la pena y mucho escuchar después de lo que ha tenido que pasar desgraciadamente en los últimos tiempos.
0: Bueno, pues esta ha sigut l'actualitat del València, el repàs a estos primers partits de la pretemporada, Castelló, Eldense, que tindran continuïtat pues, esta setmana. Ja dic que pues, en aquest partit d'entrenament de demà a Sant George Park i sobretot el dissabte, en el tercer partit oficial d'esta pretemporada, davant l'Stoke City, que ja diem, també podreu veure aquest partit per la app, per la web, pel canal de YouTube, com tants i tants ens heu vist pues, en aquests dos partits, perquè el partit davant l'Eldense van ser més de 45.000 les reproduccions que ha tingut en YouTube aquest partit, i l'altre dia davant el Castelló pues, ja estem per damunt de les 25.000. Bueno, doncs pues, el dissabte, des de el camp de l'Stock City i se tercer partit de la pretemporada del València. I a partir de demà ahí estarem en directe també per a contar-vos així en l'informatiu pues, l'última hora d'aquest segon estatge de la pretemporada del València en Birmingham, en Sant George Park.
2: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cerveza Asturias, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
5: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
6: VCF Radio, la Academia.
0: La actualitat de l'Acadèmia, que també repassem cada dia sent l'informatiu. Els jugadors de l'Acadèmia, els del Mestalla, que també estan tenint el seu protagonisme en la pretemporada del València. Com ja pues, venim contant, ahí estan els Rodri Gamón, Mayol, Juan Yala. L'altre dia pues, Rodri Gamón també jugant de lateral dret, al igual que Juan Yala, per això... Bueno, la recuperació de Fulquier, la lesió de Rubén Iranzo, pues ahí veixerem també a Rodri Gamón i a Juan Yala, pues ajudant al primer equip. Vicent Burguete, què tal?
7: Bona vesprada, Robi, bona i calorosa vesprada, perquè avui també, pues preu calor, primer carrer, molt d'ànim a la gent que està pendent dels incendis de la Vall d'Uixó i diferents punts de la Comunitat Valenciana, i pues ara sí que sí, anem a l'actualitat de l'Acadèmia.
0: I allò que Rodri Gamón i Juan Yala, pues ahí estan també els canterans ajudant al primer equip, però el que faça falta, que van a continuar també, pues en este estatge, a partir d'esta vesprada, on se'n va l'equip cap a Birmingham.
7: Sí, a les Illes Britàniques, pues viatgen també Juan Yala i Rodri Gamón, són dos xavals que la veritat que estan sempre dispostos a jugar en el que siga, dins del camp poden jugar en diverses posicions, sí que és de veres que Juan Yala estarà, no ho havien vist en esa posició de lateral dret, o ho havien vist simplement com a central, que era la seva posició natural. A Rodri Gamón pues, no cal ja parlar, ho hem vist com a 11, jugant també d'extrem dret, com a 9, també de lateral. Així que no me pilla de noves lo de Gamón, sí lo de Juan Yala, però bueno, a veure com veran com treballa aquesta faceta.
0: I ahí està Vicent Abril, el porter del Mestalla, pues, jugant fins ara tots els partits, va jugar davant l'Eldense i davant el Castelló,
7: Pareix que Corberan està confiant en ell per esta pretemporada, com per no fer-lo, perquè la veritat que qualitats té de sobra, és un porter que sobretot el que diferencia d'altres rivals o d'altres de la seva edat en altres acadèmies, pues és la seguretat que brinda Vicent Abril. Recordem que la temporada passada, jugant en el València-Mestalla, va anar a Espanya sub-21, algo quasi inèdit i el que ja ha recomendar-se molts anys enrere, així que la veritat que Vicent Abril, el porter Castillo Rivera, que continua ahí al pou del canyó.
0: Bueno, pues, i els canterans que van a continuar també pues, ajudant al primer equip en esta pretemporada, com també pues, va ajudar i va estar en dinàmica de primer equip Lucas Núñez, que se'n va cedit al Eibar. Vicent, ahir per la vesprada se va fer oficial la seva sessió.
7: Lucas Núñez, el jugador de Alacant, generació 2006, que ja és jugador de la Societat Esportiva Eibar, un equip de segona divisió, al que jo crec que li va vindre molt bé a Lucas Núñez, tenia que eixir ja del València-Mestalla perquè sí que és de veres que pues, al final existia ese vot de categoria el seu futbol, així que pues, se correspon este moviment a lo que feia falta, i jo crec que Robi, que se'n va un destí ideal perquè va poder contra el minut, a veure si el cos tècnic pues, confia en ell, entenc que sí, si han volgut que se'n vaig allà, i sobretot l'equip d'Ipurua és un equip acostumat quasi a formar a jugadors jovens.
0: Home, allí recordem va estar el gran David Silva en l'Eibar, evidentment, pues ojalà Lucas Núñez pues arribe a ser lo que va ser i ha sigut pues, David Silva en el València i en el futbol espanyol. Però sí, jo crec que és un bon, molt bon destí per a Lucas Núñez, perquè, com has dit, Vicent, jo crec que li pot vindre molt bé esta sessió.
7: Sí, a banda, competirà en segona divisió, una categoria que també és física. Qui no conega Lucas Núñez, que no pense que és el David Silva, perquè és altre tipus de jugador, és un migcampista pues, molt més físic, un molt bon tracte de pilota, té un tren inferior espectacular. Entonces, al jugar en aquesta posició de 8, sobretot, no és un jugador que siga un mitja punta, ni molt menys, no té aquest desparpajo, però bueno, té moltes qualitats, pues, ja t'he dit, sobretot al tallar el xoc del rival i començar a crear i organitzar el camp, i en el seu físic, la veritat que en segona divisió jo crec que pot donar guerra.
0: Lucas Núñez, que va ser un jugador molt important la passada temporada en el Mestalla, titular pues, indiscutible, i bueno, que també va estar en dinàmica de primer equip.
7: Fins i tot va a plegar a debutar en el primer equip, recordem, en esa Copa del Rei, resultat, si no m'equivoque, 5-0 front al Malacena, ell va fer una assistència en Copa del Rei, així que Lucas Núñez, recordem que va ser una peça clau, dice, super juvenil d'Òscar.
0: Li desitgem molta sort al bo de Lucas Núñez en esa sessió a l'Eibar, i li farem també pues, un seguiment al llarg de la pròxima temporada. El Mestalla, Vicent, que va jugar el seu primer partit de pretemporada este passat cap de setmana, y primera victoria davant el Villarreal B, 0-3.
7: Primera masterclass desde Óscar Sánchez en el Atrevía, a la porta tancada en la ciutat esportiva del Villarreal. S'enfrontaven a un rival que sempre és complicat, també tradicional en les pretemporades del València-Mestalla. De primera federació, pues el València-Mestalla 0-3, en un partit en el que va tindre la pilota des del minut 0 hasta el 90, va tindre les oportunitats. La primera part se marxen 0-1 en un gol de Carlos Alonso a baló parat, però que podria haver sigut un 0-4 perfectament, perquè tenen en diverses ocasions i també se troben en el poste. També en la segona part pues ja va vindre el gol d'Adrián Ochoa, que puja el juvenil, debutava en el València-Mestalla, i recordem que va fer 22 gols l'any passat, el quart juvenil de tota Espanya en millor promig gols per minut, un gol cada 72 minuts, així que a veure si hi ha sort, pot tindre participació en el filial valencianista esta temporada, i pues augmenta la quota. I l'últim gol, el 0-3, de Marc Martínez, jugador de la generació 2009, que puja de juvenils, teòricament és juvenil de segon, però ja està participant en el València-Mestalla.
0: Molt bon partit, sí senyor, dels d'Òscar Sánchez, la tenia la ciutat esportiva del Villarreal en eixa victòria, 0-3. Alejandro Panach, en acabar el partit, es donava les sensacions que havien tingut en eixa estrena esta pretemporada.
8: La verdad es que muy bien, hemos currado muy bien, hemos trabajado el partido muy correcto y nada, la verdad es que muy buenas sensaciones para poder empezar la pretemporada. Sí, la verdad es que el equipo ha estado muy bien y eso, sobre todo coger sensaciones porque hay mucho compañero nuevo, ¿no? Y la verdad es que todo muy bien. Ya les conocemos del año pasado la mayoría del juvenil que iban subiendo con nosotros y eso, muy bien. Nos conectamos todos muy bien y perfecto. Sobre todo que lo den todo y que disfruten, porque venir del juvenil a hacer una pretemporada en el Mestalla es única, y eso, que disfruten. Y ya nos estamos cogiendo mejor, pero al principio fueron duros, pero bueno, eso es lo bueno para coger forma y llegar de las mejores condiciones a temporada, y eso, y a currar, porque es lo bueno del fútbol. Nada, sobre todo llegar de las mejores sensaciones a principio de temporada.

0: partir que era el xugador del Mestalla, que tindran també aquesta experiència de xugar contra un rival anglès. Recordem que al ser partícipes de la Premier League International Cup, a semifinals s'aplegarem l'any passat, pues ja estan rodats en rivals de les Illes Britàniques, però demà contra el Sunderland sub-21.
1: I també tenim bones notícies. Este cap de setmana ens ha deixat pues el juvenil de l'acadèmia, que està jugant el Cotif, s'ha classificat per a les semifinals. Va guanyar a nit al Castelló.
0: A nit al Castelló en un partit de vida-mort perquè necessitava guanyar, i el 2-1 pues li permet als d'UG Rivera estar en semifinals. El primer partit va arrencar en un 1-1 front a l'Elx en gol de Lucas Moran. El segon partit se va complicar més front a una Maritònia molt forta, en jugadors molt físics, i 2-1 en gols d'Àlex Martínez. I ahir contra el Castelló, pues primer va tornar a veure porteria Àlex Martínez, fitxatge recent del juvenil, que pareix que ha caigut de peu, i tancava el marcador Hugo Romero. I demà, dimarts, les semifinals fronta Marroc, sub-17, el líder de la del grup.
1: Bueno, un partit també complicat i difícil, però bueno, ja estem en semifinals i ja, bueno, jo crec que els d'UG Rivera, estem segurs que demà pues van a fer un molt bon partit davant d'aquesta selecció del Marroc.
0: Sí, Mauritània i València, que passen per part del nostre grup, i en l'altre pues s'espera Marroc, i ja veurem, perquè encara està decidint-se qui passa en l'altre grup.
1: Bueno, pues gràcies Vicent Burguete per contar-nos cada dia l'actualitat de l'acadèmia. Com diuen també, el València femení pues afronta una nova setmana de treball de pretemporada. Este dimecres ja tenen el primer partit de la pretemporada, així en l'Antonio Puigades, davant el Barley anglès. I així, pues, a partir de demà, Víctor Barea, que se queda al front de la nau de l'informatiu, servidor se'n va cap a Birmingham, cap a aquestes instal·lacions de St. George Park, on a partir de demà pues, ahí estarem per a contar-vos tot el que fa el València en este segon estatge de la pretemporada.
2: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
3: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Radio.
2: La salud valencianista a VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... la veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal de afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
2: Bueno, ja ho hem dit. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes... diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
7: Soy Aitor. La gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
2: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes d'aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
8: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
2: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè sóc has estat ahí ficat i sempre ens arriba, acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe, i van fer una campanya que dura des d'ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els gent grup de risc, inclús la gent que dedica a practicar un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha sigut la secció d'avui de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
2: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues sap que està triomfant aquesta secció, no?
2: Ho sé.
1: És de les més escoltades, eh?
2: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte en els xicons i en els pares dels xicons, me ho diuen, que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana, i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
2: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
2: Vale, a tu.
9: Hola, soy Celia Fernández, seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
10: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
11: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
12: VCF Media Radio, la radio del sentimiento.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Vale. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip, perquè pot ocasionar més problemes, i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats, i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada a aquesta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tractament simptomàtic pot ser el tractament el paracetamol o el ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si ferem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això s'interessa, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
8: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
9: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia, una terra de foc, art i sabor, una terra de pólvora, mar i germanor, una terra que s'alça més forta quan tot està perdut, que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur, unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
10: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve como este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
0: VCF Radio. Amunt València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció, que era donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que, bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el torn a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que acudeixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que podem pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes, està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com bien, pues anem a la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, incluís el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll. Correcte. Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ser problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pugui tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar és sobretot cuando el paciente está comunicando un problema de estos, es intentar primero no movilizarlo y después intentar tú realmente comprobar que esas sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge notes una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada a aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagués cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coll no es menege.
1: Per el xec que està fent vostè és col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
2: davall de l'esquena, agran del coll, i el
1: resto de persones,
2: intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment,
1: sanitaris.
2: Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En els Estats Units això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Si alguna pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estic i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident deport de motor, aquest tipus de coses, però pot arribar a ocórrer.
1: Sí. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hem d'intentar comprovar que realmente el pacient no tingui ninguna alteració en la consciència, d'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el xarte, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repent notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió, és a dir, si no, una xicoteta no hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se les diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte, val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte, val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximpull, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un peliu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: se siguera, allargat, això.
1: Que no tant com el dia a dia que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació et dona vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
10: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
11: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
12: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació de Dona Vida, i aquesta secció que posarem en marxa fa unes setmanes, gràcies a la Fundació del València Club de Futbol, gràcies també als integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València, que cada setmana pues, tenim una cita perquè ens ajuden a tindre una millor visió del que és fer esport per als nanos, per als majors, per als pares també, consells útils que vos van donant per a, bueno, pues per a, ja dic, per a tindre una millor experiència esportiva al nivell que siga, eh? I també pues, pensant si esteu així en l'Acadèmia del València o si esteu en qualsevol altra acadèmia, que hi ha coses que són vàlides per a tot el món. Hem estat parlant al llarg d'estos dies de nutrició, hem estat parlant també d'altra sèrie de qüestions sanitàries i en el dia d'avui volíem parlar d'altra sèrie de qüestions que també són molt importants en un camp de futbol, perquè, bueno, què fer, per exemple, si hi ha un xiquet i comença a xorrar el nas de sang? És correcte això que

0: organisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
1: Bona vesprada! Els parla Mestalla, la meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: El millor de VCF Media.
1: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
2: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
3: Mel de romer significa algo que és perfecte o que està molt bé. Com per exemple, una xua bonica que acaba en gol seria una xua mel de romer. O quan una paella està molt bona se diu, xa, esta paella és mel de romer.
1: Ara vosaltres teniu que pronunciar mel de romer.
4: Mel de romer.
1: Era tu?
4: Mel de romer.
3: Molt bé, xiquets.
4: Molt bé.
2: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per a aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
1: Te toca, Andrés.
4: Tota pedra fa paret.
3: Tota pedra fa paret.
1: Molt bé.
2: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
4: Guanyar, guanyar i guanyar.
1: A tu?
5: Guanyar, guanyar i guanyar.
3: Com ho has de pronunciar?
5: Guanyar,
1: guanyar.
5: Guanyar, guanyar, guanyar i guanyar.
2: Te amo, tío. No. Es del meu poble, eh? Parece que siga del meu poble. A la taula i al llit. El primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també. Quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, doncs pues en seguida a dormir.
1: Ara us toca pronunciar-la.
4: A la taula i al llit.
1: Al llit.
4: Al llit. Al primer crit.
1: Perfecte.
3: A la taula i al llit, al primer crit.
4: Molt bé.
1: Perfecte. Valenciano parlants.
2: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
4: Espereu, esta me la sé.
3: Molt bona.
0: El millor de VCF Media.
6: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
0: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
7: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
8: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fa fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en els certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment. N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'esmorzars, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol